Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell. .4 de sa freqüència modulada.
1: Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat de veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Necrológicas ha fallecido Lorenzo Salom Jiménez. Va morir cristianament ahir dia 27 a l'edat de 83 anys. El funeral tindrà lloc avui dia 28 a les 19:30 hores a l'Iglésia Sant Olària. Domicili del difunt, calle Pons Quintana 30. Es passarà dol de 10 a 14 hores i de 16 a 18:30 hores. També mos ha deixat na Margarita Huguet Carreras, viuda de Jordi Petrus Melià. Falleció cristianamente ayer día 27 a la edad de 99 años. El funeral tendrá lugar hoy día 28 a las 13 horas en la iglesia de Santa Eulalia de Alaior. Domicilio de la difunta, Costa de Espou 33, Alaior. Se pasará duelo de 11 a 12:30 horas.

Agenda cultural. Ciutadella, músiques del món, Palestina, nit de lluna plena amb el trio Hourband, a les 22 hores a Lítica. Música amb el DJ Alwa, a les 23:45 hores en el Jazz Bar. Amor, visites guiades a l'Hospital de Silla del Rei, sortida a les 11 i a les 18 hores des del moll de Llevant 61. Matins a l'Orga, amb Tomé Olives, a les 13 hores a la Iglesia de Santa Maria. Baroneta de la festivitat de martiri de Sant Joan Baptista, a les 18:30 hores a Sant Joan dels Vergers. Sopar de barri, música en directe a les 19 hores a l'avenida Capitán Doria. Festival de gimnàsia rítmica, festes de gràcia especial a Aitana, a les 19:30 hores a l'estació marítima. Nit de música, de 21 a 22:30 hores a la plaça Constitució. Concert a càrrec de Neomag a les 21 hores en el Prati del Claustre del Carme. A Ferreries, a Plec Jove, trobada orientada en el jovent de Menorca per crear un espai de diàleg, organització i participació comunitària. A les 18 hores, a l'Auditori. Es Migjorn Gran, actuació de nit, amb Sinatra, a les 20:30 hores, en Esplada i l'Iglésia. Aló, concert, Itàlia Mia, a les 20:30 hores, en el claustre de Centre Cultural Convent de Sant Diego, Pati de la Lluna. Sant Lluís, pregó, de les festes patronals de Sant Lluís, a càrrec del grup Fagels Rock, a les 20 hores en el Pla de la Creu. Tot seguit, primer toc de fabiol i entrega de la bandera a la caixera fadrina i col·locació en el balcó de l'Ajuntament. Seguidament, rebel·la amb el grup Fagels Rock. I a Fornells, actuació musical de Neus Ferri a les 20:30 hores en el Castell de Sant Antoni.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Hola, tia, com estem?
1: Bé, beníssim. Sí, ja tornant-se per aquí.
0: Vacacions han anat bé?
1: Molt, Toni, molt, molt bé, molt. Ja. Passat sí. Beníssim. Com que ha fet molt bon temps.
0: Sí.
1: Han nedat cada dia, anat a la mà. Hores infinites.
0: Sort bo, sort bo, està en remull.
1: Oh, Toni, xalat, xalat, de bé. He passat molt, molt bé.
0: Sí que estic content.
1: Era.
0: Perquè n'ha fet molta de calor.
1: Molta, moltíssima, però. I em fa. Aquesta basca que fa és horrible.
0: Sí, sí.
1: I aquesta terra, que la lleves ara i d'aquí 10 minuts n'hi torna a haver.
0: La terra és espantosa.
1: És horrible. Idò, tot molt bé, Toni. Ha anat molt bé. Jo ho faig que l'any que ve pugui passar com enguany. Que hem disfrutat amb la Toni, que he anat per tot amb ella i...
0: I bueno. De sols tracta, de passar-ho bé.
1: Sí, us he enyorat, perquè, bueno, ja la ràdio m'agrada, però, bueno, també ho he passat molt bé, la ràdio, si va anar llarg, o sigui que...
0: Les vacacions s'han de fer, sigui on sigui.
1: Sí, sí, sí. Estiguin bé, s'han de fer.
0: Clar que sí, hi ha que aprofitar, tia.
1: Sí. Vosaltres, tot bé?
0: Sí, anant fent.
1: Tot bé, era estupendo.
0: Beníssim.
1: Idò, un beso molt fort a la Toni, que sap que me l'estim molt. I un saludo per tothom qui escolta. I la cançó, pot ser posar-li per ella avui.
0: Molt bé.
1: Que vulguis, eh?
0: Així ho farem.
1: Vinga, idò, Toni, un beso.
0: Gràcies, tia, un beso, adeu.
1: Un beso, adeu, adeu.
0: Sentia, tia, aquí he estat de vacances.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Nini.
1: Hola, Toni. Com va?
0: Va bé.
1: Mira, si va bé que duri.
0: Sí.
1: Escolta, si pogués ser, poseu una cançó de Conxi Piquel.
0: Sí.
1: Posem en una de... I és tona que no ho has sentit.
0: Idò.
1: I m'ha alegrat molt de ser tiativa. Ho hagi passat molt bé i que l'any que ve ho pugui repetir.
0: Déu faci. Ah, molt sí. Bé, això, ella, poder sortir.
1: I saludar a tothom qui escolta Ràdio Castell, eh? Anna Marga, hi ha dies ara que no la sento, o que ja no l'he pogut agafar, no ho sé.
0: No, fa dies
1: Marga
0: que no.
1: Anna Marga de la Clota, Anna Marga Pont.
0: Fa dies que no m'ho telefona.
1: Idò, jo també dic, o jo no és el moment que tinguis a ràdio, o és que jo no la sent, no ho sé. Bé, que s'animi, idò.
0: Tal vegada va caure.
1: Ara, idò. Que s'animi, que s'animi. Aleluia.
0: Vale.
1: Vale, Toni, una abraçada.
0: Adéu.
1: Adéu.

Bueno, i ara dedicarem aquesta cançó a na Toñi. Na Toñi, que ja ha acabat les vacances, però bueno, que s'ho han passat bé elles dues, com sempre, a la platja i anant por ahí a dinar a restaurants bons i tot molt bé que fan. Que ho pugueu fer moltíssims d'anys. Un beso molt fort, tia, i tu també, Toñi, i per vosaltres, per tu, de part de ta mare, aquesta cançó.

0: I per na Nini Mercadal, na Concha Piquer. Bon dia.
1: Bon dia, jove.
0: Hola. Hola. Com va, Gertrú?
1: Va, que ja és molt, no ho trobes?
0: Sí, senyora.
1: Va. Si m'ho xicam i no necessitant que ningú m'ho torqui res, ja va, tenim molt guanyat.
0: Va,
1: eh?
0: Va bé, sí.
1: Com ho trobes? Benvinguda, tia, a ti, va. Estic molt contenta de sentir-te i que ho hagi passat molt bé en Natonya. Una abraçada per totes dues. Cerca, pues, estic contenta de que ho hagin passat bé.
0: Si estiu, ja s'ha de disfrutar.
1: No, ja ho sabien que estava de vacacions en Natonya i que ho has pogut aprofitar perquè fem molt bon temps, molta calor, però també molt bon temps a la mà. Han sortit gent que no havia, que tardava sempre en sortir i enguany en sortir cada dia. Ara fa aquí 10, 8 o 9 dies que la cosa ha canviat, però bueno. I calor no ha canviat gaire, va fer 3 o 4 dies, eh? Però anem més, o no?
0: Calor no? Segueix fent.
1: Exactament. Però bueno, benvinguda, tia. I Nanini Mercadal, té raó que na Marga fa dies que no la sentim. Marga, si no has caigut que diu en Toni, que crec que no, abans si mos dius qualque cosa, no? Ah, i va. Ja està. I per tots els que escolten, que tinguin un bon cap de setmana i tu també. Jo avui me pots posar la cançó Viejo San Juan, que mos agrada bastant.
0: Molt bé.
1: Baratarem un poc de ritme que trobes. Eh?
0: Ben fet.
1: Ja. Bueno, molt bé, tia, t'enyoràvem. Sabíem que estaves bé, però els mateixos temps, igual que tu, que enyoraves la ràdio i te trobaves molt bé. Nosaltres t'enyoràvem, però també sabíem que estaves molt bé. I això és l'important. Vale? Ja. Vinga, ja. Per tu i la teva família, una abraçada. I fins dilluns, si Déu vol.
0: Gràcies, vale? Gertrú. Vinga.
1: Vale. Adéu. I la Lucre Turmier encara té calor, però bueno, li passarà.
0: Bé, li es passarà.
1: Ja. Ei, ara aquí on jo som, n'hi ha una fresca, estic, això sí, n'hi ha corrent, però ja és punyetera, la corrent, eh?
0: Ah, sí, la corrent. Mm.
1: Però per fresca, corrent. És un poc punyetero, però bueno, ja veurem com acaba. Vinga, adéu.
0: Vinga, adéu.
1: Adéu.

0: Y sin embargo te quiero, Concha Piquer. Buen día.
1: Hola, Toni, bon dia.
0: Hola, Maruja.
1: Avui he quedat a mitjan novel·la, he tingut una visita, cosa que m'alegra molt, perquè jo m'alegra molt quan venen, però he quedat a mitjan novel·la, i ara he sentit una Gertrudis, bueno, vale, i aquesta cançó que anava per Nanini, dic, bueno, ara crec que ja...
0: Ara me toca,
1: dic, ara crec que seguirem escoltant. Bueno, una salutació, com sempre, per tothom. Sa calor segueix en el puesto, que sembla que surt un pot de ventet. No ho sé, no, però les cortines de la terrassa sembla que morinen, però no sé quin vent és igual, de calor em fa ben igual, però bueno, va donar que a partir d'avui fosquet, refrescaria un poc.
0: Sí,
1: mira,
0: ho diu,
1: abans si es ve.
0: Ho arribarà endevinar.
1: Però els del temps va dir que aprofitàssim aquest dos dies perquè a partir de dilluns o dimarts tornava a venir calor. I doi molt bé, ala.
0: Us tornarem posant remull.
1: Quin remei? Ai, aprofitau tots els qui podeu fer-ho. Aprofitau. Jo en guany de la manera que estic i no poneu bon, ai, que molt conyós. Però bueno, m'un anam a la dutxa i no de la manguera a l'aire. I m'un refrescant també.
0: Vinga,
1: Toni. Avui voldria, si la tens, però no passis pena, si no és igual, la comparsita amb música, si la tens, eh?
0: La comparsita.
1: Sí, és un tango que m'agrada molt.
0: Molt bé.
1: El papà meu em va estar amb si li encantava. Si la tens, si no és qualsevol, perquè totes són bones i totes m'agraden, una forta abraçada per tots de que teva i per tu, com sempre, un senyors i abraç i dilluns, si Déu vol.
0: Moltes gràcies, Maruja.
1: Vale, besitos, adeu.
0: Besitos per tu també, adeu.
1: Adeu.
0: Bueno, pues, la Maruja. Juan, ara posaré una cançó, m'ha demanat na Gertru, en mi viejo San Juan. És una cançó molt coneguda, hi ha 50.000 versions, però aquí en veig una que jo no l'he sentida mai. I com que no l'he sentida mai, la posarem i així sabrem de què va. En mi viejo San Juan. Ara si endevinem qui la canta.

0: Idò, sí, na Sara Montiel. Jo no l'havia sentida mai. Bon dia.
1: Bon dia, Antonio.
0: Hola, com va, Tanyita?
1: Bé, per sort que no m'ho sentien.
0: Sí,
1: no podia de faixa d'isola, no sé què m'ha passat.
0: Ah, bueno.
1: Però aquesta ràdio no me va prou bé, no sé. No hi havia manera, ja de dir cal que faré. Com va, Antonio? Molta calor, eh?
0: Molta calor. I vosaltres?
1: Bé, anant fent, mira, no va malament, dic el que cap. Poques diferències, però bueno, anant fent. Sents aquest també és massa fort.
0: Molta
1: bueno,
0: calor.
1: Humitat. És humitat que tenim al port, eh?
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí.
1: Perquè si fes calor pot ser, no seria tan mal de passar.
0: Això fa mal estar, sí.
1: La humitat aquesta m'ho molesta molt, però bueno, poc a dia se n'anarà. Que s'ha d'animar per les festes, Antonio?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que vagi bé tot, jo pas feina fins que no he acabat les festes. Que jo... no faci mal a ningú i...
0: Jo també ja voldria que haguessin acabat, però bueno.
1: Sí. Doncs fins surts i pas feina també.
0: Ja.
1: I què vols? Ho hem de fer?
0: Bé, però ells disfruten i ho han de fer.
1: Sí. Escolta, la germana ve, la mare i en Pito, tu
0: sí,
1: també, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Jo vull llegir a tothom que passeu ara la setmana que ve, en canvi, si tot ho fa, passeu unes bones festes, si no puc.
0: Moltes gràcies.
1: En Miquel t'envia bones festes de part seva, també.
0: Moltíssimes gràcies.
1: En Miquel. Ell està en poc. Bé, no va malament, però bueno. Em moveixi, més que... Jo estic que va més animada que ell.
0: Bueno, mira, ets edat, també.
1: Jo tinc l'esquena, també, Antonio, l'esquena, no puc estar sola dreta, no va mal a l'esquena, però bueno, ho vaig fent. Jo faig el menjar i faig cosetes a casa meva.
0: Idò.
1: Si no em pensava poder-ho fer, i ho faig.
0: Idò. Beníssim.
1: Idò. Vale,
0: idò, moltes gràcies per telefonar.
1: Idò, gràcies a tu, Antonio. Això telefona a tothom, això molt a tothom. Ses blais que estan bé de nini, tothom.
0: Troc que sí.
1: No m'ho creixi, tothom està bé.
0: Sí.
1: Aquest trullo ve sentida, també deu estar bé, i el Rafael.
0: Sí, ells estan bé.
1: Idò.
0: Nanini fa estona que no l'he sentida, nanini blai.
1: Nanini blai. Idò, molt de recuesos, nanini també hi ha una paca, sa germana, i que s'animin. Hem de fer un pot de premsa, però bueno, quan no estàs bé, és mal de passar.
0: Sí.
1: Jo ho dic també, i quan no estàs bé, no fa gaire gràcia, però bueno. Idò. Bon
0: molt
1: programa
0: bé.
1: Fas, Antonio, tot molt polit, que fas, m'ho fas companyia, i és molt guapo, però jo no hi havia manera de agafar la emissora, no sé. Te telefonava i no agafava, no sé.
0: Bueno.
1: I ara avui ha anat bé.
0: Coses que passen, la ràdio.
1: Idò.
0: Gràcies, Tonyita. Una abraçada molt forta en Miquel.
1: Gràcies. I ella també per tu de part teva.
0: Adéu.
1: Moltes gràcies, guapo, vale. Adéu.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
0: Bueno, pues els amics meus aquests, Miquel i na Tonyita, i m'han demanat, na Maruja m'ha demanat la comparsita.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola.
1: Doncs com estem? Persona que no musc, que no serram.
0: Sí, és bé, eh? I tothom demana per tu.
1: Ai, sí, mira, no ho he sentit, i és això, dic, mira, dic que avui telefonaré.
0: Jo dic, no sigui cosa que hagi caigut, perquè
1: no,
0: com
1: no.
0: Que vaig veure que la Clota havien posat la taula aquesta de sopar de vagins, i dic, amb aquella costa...
1: Ja, no, jo
0: dic,
1: no hi he anat.
0: Dic, el millor ella ha caigut.
1: No, fill meu, no, jo no hi he anat. Tinc que anar.
0: Bueno,
1: pues,
0: bé.
1: No, després que, mira, a vegades les coses... No ve bé. Es cridar.
0: Molt bé.
1: O no estàs amb ganes de cridar. Saps? Però bueno, bé, tot va bé i... A vols que te digui? I a sopar, encara no l'hem fet, perquè a sopar. És dia 5 de setembre.
0: Ah.
1: La bereneta aquesta.
0: Ah, bueno.
1: Ai, bé, i no agafen tota la Clota, no, eh?
0: Deu agafar el tros de baix només, perquè si no...
1: Sí, de Can Ferrer i un tros de la Clota.
0: No.
1: El tros, clar, no hi ha tanta cosa, no? Perquè t'imagines taules allà...
0: Ja ho dic.
1: Tot veient cap en van, ja seria... Bé, mira, jo m'ho podria donar per la finestra.
0: Per això.
1: I ja estaria. Però, bueno, mira, anant veient. Un poc fart ja de la calor.
0: Tothom diu igual. Tothom està fart de la calor.
1: Bé, és que m'ho fa un parell d'anys i enguany ha estat horrorós el calor que ha fet. Saps que em fa de mesos.
0: Molta i molt de dies seguits, sí.
1: Sí, fa molts dies. Mm. I per la tele te diuen que davallarà la temperatura. Però, fent meu, a la península davallar bastant. Però aquí no hi ha manera. Però bueno, avui diuen que pot ploure i pot fer tormenta.
0: Això diuen.
1: Ara veurem.
0: Jo no crec.
1: Ja no em faig cas, perquè no n'endevinen ni una.
0: Jo tampoc, perquè veig que fa sol i m'hi han dit que no em faria.
1: Sí, sí, no, ara fa solet, però bé, han davallat un poc les temperatures, però no es nota. El carrer està, qui vull, li hem de mestir una altra ruixadota. No és desastre que va fer, perquè va fer desastres. Però ploure, de mestir, perquè tant com va, tinc grans restriccions aquestes per l'aigua.
0: Sí,
1: que diuen,
0: però entenc.
1: Sí, a ja n'han posades, s'ha de dir. De moment, a les cases encara no, però bueno. No pots fer netes cotxes, no pots fer netes terrasses, no pots regar, no pots. Ja me diràs tu, que m'ho es guardarà sense aigua.
0: Ja m'ho es guarda.
1: Bon, Toni, tu veus que tot te va al pèl.
0: Bon, al pèl. Aquí estem, al pie del canyón i...
1: I doncs, t'aguanto.
0: Mentre puguem.
1: I per això mateix, vas i vens, fas la ràdio... I que és una de zona de cara, estem huérfanos de ràdio, perquè no ve ningú. Els altres dies, bé, no ho entenc, però bueno, ho respectarem. Tu,
0: no hi ha,
1: Pedro Cajón,
0: no hi ha gent que vulgui
1: no.
0: Fer ràdio.
1: Bé, però si se comprometen, es comprometen. I ja venen i ara no venen, una setmana venen, dues no venen, no li veig sentir, jo no sóc. Si tu no te pots, perquè mira, jo ja sé que no pagau, que no cobrau, que és una cosa per amor a l'arte. Però si tu te compromets, o bé deixes, o bé no te comprometis, m'assembla jo. Però bueno, que no se molestin aquests que si no venen, però bueno, jo ho veig així.
0: Clar, a la gent li agradaria que hi hagués programa tot el dia.
1: Hombre, saps què passa? Que poses la ràdio i lo musical, a vegades les cançons són molt bones, a vegades cansa, jo m'agrada sentir veu, per ratllar, això, allò, aquella que telefona, aquella qui... Veus i no és.
0: Bueno, no ets a ràdio... No ets a ràdio de sempre.
1: No ets a ràdio nostra. Aquella ràdio tan fluïda que sempre estàs amb ella, matí, que vespre, perquè és que vespre també la sol, però també. Clar, jo comprenc que cadascú té les seues coses, té la seua feina, però bueno, el que ve, perquè així com en Santi, ja sé que en Santi cada any, quan ve aquest temps, pues ell cap a l'aeroport, i és normal, perquè és la seua feina, però bueno, després també és els qui no solen fallar, no, eh?
0: No, ell sempre que pot bé, eh?
1: Ell sempre, sí, no. Ell sempre que pot bé. En Parabor, bé, mira, passarem a Xines. Ara esperarem a dilluns. Bueno, jove. Ah, na Nini, que sempre me demana per jo, una abraçada, i també estic contenta d'haver sentit a la tia Tiva, perquè l'enyoraven. A la tia Tiva.
0: Sí.
1: Però bueno, ja han acabat les vacacions. I ara esperar fins l'any que ve. Bé, i saludos a totes qui mos escolten.
0: Molt bé, Marga. Estic
1: content. Una abraçada molt forta per tu i la família.
0: Estic content de sentir-te i que estigui tot bé, tot bé.
1: Vale, jo ho veig. Fins la pròxima.
0: Beníssim.
1: Vale, adeu.
0: Adeu.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Antonio.
0: Hola.
1: Hola.
0: Com va, Mari?
1: Bé. Ara havia provat unes quantes vegades i no podré telefonar altra vegada avui. Però sí, ara me l'has agafat. Bé, bon matí, el que hem pogut sentir. I molt bona música ara, el darrer.
0: Molt bé, estic content.
1: En Camilo Sesto. M'encanta, eh? I de bon, un salut a saludar tota l'audiència i un beso per tu.
0: Moltes gràcies, Mari, de part vostra. Un beso també.
1: Ai, avui... Ara ha sortit tramuntana, eh?
0: Sí, eh? Ho han dit que però... sortiria.
1: Sí, però no fresca.
0: Sol ser tramuntana calenta.
1: Calenta.
0: No ho havíem vist mai, però bueno.
1: Jo estic la mar de contenta quan veig la muntana, però quan surt dic que això es fa igual.
0: Bueno.
1: Vinga.
0: Gràcies, Mari.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Bom dia.
1: Bom dia, Tonio. Ara sí.
0: Hola, Fede.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Mira, te volem saludar, Anna Carmen i jo. T'han escoltat quasi tot el matí. I ara tinc el mòbil que fa coses rares. Dic que vam provar... I ara amb aquest sí que va bé. No, que te volia saludar, el que feim sempre. I donar-te les gràcies pel programa. No l'han sentit tot, han sentit trossos perquè han tingut alguna cosa a fer. Però, bueno, suposo que deu haver estat, com sempre, de primera divisió. Vull dir que...
0: Feim el que podem fer, ja ho saps.
1: Sí, no, no, i ben cert que és. Però, bueno, tu, com que ja sempre som pesats perquè sempre dir el mateix, tu fa molts anys que ho fas, i tens una experiència, i tens una... No sé, no,
0: i mira, que m'agrada i ho pas bé aquí.
1: I, no,
0: i
1: som,
0: amb vosaltres, i la gent que m'ha crida.
1: M'ho vull referir. Jo t'he sentit estones, però han tingut un parell de missatges a fer i perd no, poques que em buix, saps?
0: Això, tothom.
1: Sí. Però, bueno, perquè sàpis que sempre hi som i sempre t'escoltam.
0: Moltíssimes gràcies, Fede.
1: Te don, per el que sentia, te don les gràcies i que mos puguis entretenir moltíssim d'anys. Perquè sembla que no, i és un entreteniment bastant gros, perquè, clar, fa el matí així fas coses, i fas aquí, fas missatges, i fas allò, no pots estar centrat en si com un satèl·lit, diguem.
0: Clar.
1: Perquè per anar bé hem de dir, diguem, yeah. Si no tenc, diguem, ja no va bé. I mira, ja ha pogut telefonar, també tenia problemes en la ràdio un poc, i ja veig que va bé, ha vingut la filla i ho ha posat bé.
0: Bueno.
1: La ràdio, si no es carrega, no sé què, no va bé. I coses modernes d'aquestes.
0: Això sí.
1: I nosaltres,
0: jo l'altre dia també tothom me cercava per mòbil i jo tenia el mòbil pagat.
1: I
0: tothom m'acercava i clar, sí, si no contestes passen pena, per què pensen?
1: Claro, normal, és que és normal, eh? És que el que dèiem a vegades...
0: Però jo el mòbil, no ho sé, a vegades no sé què faig.
1: No. És bo de fer, sense voler a vegades pagar el dur.
0: I després, que sempre el solec dur damunt, eh? Però sí. No falla, cada vegada que surt de fora, cada vegada me criden.
1: És quan te criden, sol passar... Sol passar això també. Ai, però bueno, mira. No, saludos d'Anna Carmen també, si més està escoltant. I meus també, i gràcies per el programa, i que m'ho puguis acompanyar, entretenir moltíssim d'anys, molts, perquè això ha d'anar per llarg, ja no hem de fer el los, no, eh?
0: Veurem fins quan arribarem.
1: Sí. No, per endavant, sempre
0: anem
1: Antonio.
0: Estirant-se corda, estirarem corda fins que n'hi hagi.
1: Sí, vas dir rodar i posar xoc.
0: Sí.
1: Per molt d'anys i per avall, com més anys millor, Antonio. Perquè la cursa, quan mires, i te gires darrere i penses, bo, jo fa 4 dies que era un al·lot.
0: Bé.
1: Sembla que era ahir, a vegades, i quines coses, eh? Mm. Però, bueno, mira, he sentit diversos, i, bueno, diversos, he sentit els trossos, i vull saludar tothom qui t'ha telefonat, tothom qui t'escolta, i l'ho dic jo, gràcies a tu, sempre, és poc pago, però, bueno, com que està d'acord, també val.
0: Sí. Molt bé, Fede, moltes gràcies.
1: No, a tu, sempre per la bona disposició que tens sempre per la ràdio i per entretenir-nos i te treus coses i coses que no sabem i badalls i rots i tot hi entra, tot.
0: A poc a poc.
1: Molt bé. Ara pensava, em sap greu dir-ho perquè hi pes molt, però bueno...
0: La Manolita.
1: No sé, com és, sempre, quan telefon vens amb ella, sempre que tant d'anys que telefonava i la veia, sabia una persona tan bona dona, que tan bona persona, qui deixen huella, diguem.
0: Que sí, són la gent aquesta, quan mos deixen, es nota, es nota.
1: Es nota, es nota, es nota. Jo ho anem molt. Sí, sí. No ho crec que t'ho ha sonat, perquè jo no l'he sentit avui.
0: Avui no l'he sentit, no.
1: Jo ho vens.
0: Me sembla que avui, si fa tramuntana, deu estar esventegada.
1: Deu, deu estar amagada i per poder despentinar-se. I... O se l'ha anat a la peluqueria, eh?
0: Ah, i te l'ha, sí.
1: Sí. Ella no te pots guiar de res, no. Tant li és repicada glòria com tocada mort.
0: Se diuen.
1: Bueno, si escolta, la vull saludar també. A tothom, vull saludar a tothom també, perquè ara no vull saludar algun i s'altre, no. Tothom, tothom, tothom, tothom.
0: Beníssim.
1: Perquè pensa en tothom i com que fa tant d'anys, pues, arriba que sembla que són com a família i tot. Bé, Antonio.
0: Idò, sí.
1: Gràcies.
0: Així ho tenim.
1: I Dios guarde, Dios guarde usted muchos años y no rodis.
0: Idò, ja farem com en Reinés, posarem quatre cançonetes més i m'ho n'anarem.
1: Això mateix, sí. Reinés posa quatre cançonetes i per avall. Sí, n'hi ha de Reinés, eh? Bon element, però, eh?
0: Sí.
1: I està també per ser públic i per
0: sí.
1: La música sempre passa pena i sempre... Sí, que és bé. És bé el seu.
0: També li agrada molt i ho fa de gust. I
1: sí, això mateix, ara. I clar, quan tu no fa de gust, sembla que...
0: Se nota, sí, sí.
1: Que se nota, eh? Quan tu vas per força, però quan tu fas de gust, doncs pues, se nota. I és molt d'agrair i no, ja t'he dit que no hi ha... No hi ha manera de, no hi ha forma de pago el que feis, perquè us ho mereixeu en creixes, eh?
0: La qüestió és estar contents i bé.
1: Déu te'l donarà per una altra banda.
0: Això, espera.
1: Saludos per tothom.
0: Gràcies,
1: Fede. Un abraç per tothom i que tinguin molta salut i molta sort per la vida.
0: Igualment, Fede.
1: De part de la Carmen, gràcies també.
0: Un beso per ella.
1: Ara remena solla un poc.
0: Idò, que no s'aferri.
1: No, va viva. Que no.
0: Un beso de part meua.
1: Carmen, un beso de part de l'Antonio.
0: Vale.
1: Molt bé.
0: Adéu, Fede, adéu, Carmen.
1: Adéu, Antonio, adéu. Cuida't, adéu.

Els hi record que el programa d'avui continuarà d'aquí un moment amb el Super Rato d'en Cristóbal Obregón, després a les 4:30 en Diego Pascual, Solo para ti, i a les 7 Gea, Anna de Lina Gómez. Demà dissabte no hi haurà programació i diumenge tindran a diumenge amb en Xavi es de matí i Famosos en l'emissora diumenge de capvespre amb en Santi. Moltes gràcies, que acabin de passar bon cap de setmana. Adeu, fins dilluns.

0: 다른 봄마마
1: Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

tantes mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade, jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, sonables, i esteu accent poesia.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: empieza una frase de amor.
1: Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Sa frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és notar serba salada.

som de Silla d'Escostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llops que us venen barat. Xalegries, nostre sou, esquifem. Som els primers on surt el

0: Perdona, que ets de Ses Illes?
1: Sí, de Menorca.
0: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
1: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
0: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
1: De Ló.
0: Ah, de Mó, que maco.
1: No, de Ló, està a mig de Silla.
0: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
1: Saps què? Que millor t'aduré a Montgofre, on hi ha unes bísties que no es cansen mai.